0: Les novitats de RTR.
1: I a les dues, jo son Alexi Baselja e quai dati de nov. El Consell dels Cantons ha tractat a fin els dossiers davant l'Unió Europea e top managers que abandonen la plaça de la Confederación ne sorvenien negines indemnizacions de partenza pli. El Consell dels Cantons ha aprovat tots els nous contractes bilaterals con l'UE, con l'excepció de la convenia de l'energia elèctrica, che n'è anche ben pronta per la discussione. Suentre in debatte de total 24 ore, ha il Consell dels Cantons approvato sco de vos la convenia de l'Assanedat. Sco proxim se facente il Consell Nacional con il paquet de l'UE, quai succede probablement in la sessione d'invierno. Per els top managers de la Confederación ha dati en l'avenir negines indemnizacions de partenza pli. Il Parlament a Berna mes fin a la pratica d'enfinos, excepcions impossibles per casta direzza. Suentre il Consell dels Cantons ha il Consell Nacional approva da datare in quest sen el dret de vart il personal de la Confederación. La decisione è crudata con 155 contra 9 vuxs e 27 abstenzions. Le vleres abstenzions sono state dels parlamentaris verts, singulas dels politikers della PS. La fin de novembre vugem svizzeres e svizzers puspe de vart l'inscenum nada punizion della maridaia. Oz ha un comitè con iaute pliras partides presenta els arguments per indie. L'uscenum nada iniziativa de fairness del center saia simpla e gista a il comité manegia. L'iniziativa vuol che pers maridats ne paien bec de pli taia federale directa che pers bec maridats. Ils pers maridats doen den tant vinavant podai declarare taia en informular. Acnumaina il souverän Schweizer ja aboli la punizion della maridaia la primavera passada, kun accepta l'urna l'imposizion de taia individuale. La partida il center resta dentant der si acna schliazion. La citata quira sostegna l'artist Jan Hene kun ina contribuzion per sviluppar ses projekt Eisfeld Körper. 14 persones de diverses spartes seien annunciades per la contribuzione de 10 mili francs, come ne chiesce la citat. Ene haia persuadi con sia idea d'intercurrir els festits che patinaders e giugadres de hockey lascen sin il glatsch. Il glatsch diventi il punct de partenza per examinar il moviment, l'energia e co il temp passia.
2: La meteo.
1: Il Sventemetz di Sacouvre il Ciela di Neplific e conta saire dati local mainuradis. La temperatura maximale oz en l'engiadina 35 e 20 gradi ed en il contorno da quirata 20 gradi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
0: Il Sventemetz di der RTR. Verts,
3: what a day to blame it.
0: Scovrides,
3: too hard to go, too hard to ride.
0: E hits. Musica non-stop.

0: ramped up tempo. I'm on a roll. It's time to go solo. Rolling.
1: Il dit der RTL.
2: La survesta del pli important de questa llevia, meu nom John Jerry Flepp. Buonasera. Nos enchevina a Sogn Morezzi. Laudo in las plazzas comin, quella el Vic a quella a Sogn Morezzi Bogn, diventa pli verdes e pli attractives per padons. Al Parlament ha l'ubiu in credit de bien 150 milli francs per elaborar un project. Tot en tot, vai la finale per investizions de radon 6 milions francs. Mit eins de Cellavart del Canton, Siljon en Surselva. Gesta lanciata del mercato sinds venne vende castrisch, statt al vei mulin, la Neumühle. Al mulin ha cena di agions a detenori uffizi federal de cultura dins de proteger. La Vischnaunca le spazzail per nief spazi de habitat pagabel. Un contra quei plan dati d'anton resistenza in forma di una petizion. Als petizionaris, alles petizionarias, lassen ancora il discurs con la Vischnaunca, ad anegia ideas co integral mulin en in nief quartier de habitat. Per exempel sco caffè, ni bar, ni esco liuc de s'entupada per la giuventetna. Als glacè svizzers ampitiu fec de la scicchira a calira uon. Les cifres de la reuta mesiración Glamos mussen que els en luai a xifec que el quantum dauat un gest per provedre l'antira Svizzera a quai varga 4 ons. Et, a un vent de quels ons, a pi a in tot els glacés luai del tot a faig. Bo pli pauc mo ba in adina de plirs dati dels ces barbets. De piglion 1919 cu quinza reintroduziu els en Svizzera ein 299 ces barbets giuvens sgulaio. Tenor la Fundaziun Pro Bartgeier ei dau uon als plibiars ces barbets giuvens el Grijun, nam nada mein Joc. Anus finin cul sport, al Cusei Nacional les sustene Jux Olympics dum Viernal 2038 en Svizzera cun tocken 200 milions francs. La facente va ostenton e un el cusei del stanz. Ton de mai parots, si oggi vige il bien divertiment vi ne von con il program a dina biala sera.
1: La saira ter RTL.
3: Con scovrides. Hits. E sempre verz.
1: Musica non-stop.